0: Spencer. CM 5433, authority change direction within a block, South Albany on North JO, proceed north, signal indication. South Correctum.
1: Don't say 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4